0: Connecta amb els èxits. Connecta amb els 40.
1: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

no podríem viure sense música. Però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música. El nostre planeta.

0: acá. Te veo en la graciosa. En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: Si és un èxit, sona als 40.

0: fer sol.
1: Tots els èxits.
2: 40.
1: Els 40.
3: La Cami era la veïna. Va venir un dia que passa tronco. Va dir-me, passa't i pilla't un quinto. I al final vam acabar roncos. Li vaig dir, Camila, tia,

Aquí posem els èxits. 40. Tots els èxits. Els 40. Éramos perfectos, fuimos inertes.

0: És la cançó més important aquesta setmana per Quevedo i Elvis Crespo. Aquesta combinació entre el reggaeton i el merengue que funciona de meravella i ja de fet és una de les clares candidates a cançó de l'estiu. Això es diu La Graciosa. En aquest cap de setmana, evidentment, de sol, de bones temperatures, cap de setmana gairebé d'estiu, eh? Aquesta hora, saludant-vos, avui diumenge, al vostre costat. Com esteu? Bon dia.
1: Els 40. Els 40. Adrià Soler.
0: Comencem amb ganes. Aquesta Madonna, i sí, ella, Sabrina Carpenter. Això es diu Bring Your Love. Bon dia, família.

si és que ja ho diuen ells, si va al seu ADN, això es diu Diumenge sense drama. Avui és el dia per disfrutar d'aquesta, una de les nostres favorites de l'última setmana. Els Catarres, una de les més sonades aquí als 40. Així us diem bon dia, família, gràcies per connectar amb la ràdio número 1. Estem aquí també avui diumenge.

És el de Pol, el que passa per aquí avui, en saludant-vos amb aquest En unos años, una de les cançons que sona a pop rock dintre del que és el seu últim recopilatori de cançons. House 40. Shine bright like a diamond.

una mica de pop del bo i el més a més creat per ella, per Taylor Swift, una de les hitmakers, una d'aquelles que sempre està creativa per crear autèntiques cançons de pop. El seu Opalite, avui diumenge, acompanyant-vos. Gràcies per connectar amb la ràdio, també en aquests dies de calor, acompanyant-vos

0: Ràdio.
1: Barcelona, 93.9.
2: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Porta Ferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
3: La presión está bien, el agua no se calienta. ¿Y si cómo?
4: No te preocupes tú. De tu instalación de gas nos ocupamos nosotros. Solicita tu revisión con Repsol en el 903-21-900 o en pidetubombona.repsol.es y disfruta de instaladores autorizados, servicio 24/7 y 5 años de seguro gratuito. Repsol, con toda la energía.
5: Corpus és temps de celebració.
6: Del 4 al 7 de juny a Cornellà de Llobregat.
5: Corn de foc.
6: Trobada de gegants.
5: Activitats inclusives.
6: Espectacle de llums i làsers.
5: I un munt de concerts. Detallets. Barón Rojo. Els 40 Urban Party XXL. L'espectacle dels 40 Pop Cornellà i molt més.
6: Tot gratuït.
5: Més informació a les xarxes de l'Ajuntament de Cornellà.
1: Assabenta't de tot als 40.cat. El portal dels 40 en català.

Al Dardos da Romeo Santos y Prince Royce inauguran la nova hora al teu costat. Com aneu? Bon dia, família. Gràcies per escoltar la ràdio, també el cap de setmana. Com sempre, no fallem per posar-li música com aquesta batxateta d'aquests dos grans de la indústria, però també per escoltar històries molt importants de David Guetta, també Alex Warren o la que arriba ara. Aquest diumenge, a aquesta hora, com sempre, aquí us parla Adrià Soler. Hola, què tal, com estàs? Bon cap de setmana, família? Escolteu, mira, aquí tenim un artista que ja va passar per Barcelona amb el seu tour i que ara se'n va fer les Amèriques. És el moment de Rosalía inaugurar aquesta hora amb això que es diu Reliquia. Okay.

Hi ha cançons que només escoltar els primers segons ja saps que tenen bon rotllo. Aquí està l'Efecto Pasillo, el bar i mantequilla, i la que arriba ara també té molt bona vibra. Són Sutherland, el seu hit viral que es diu Tuturú.

Tame Impala, Jenny, els dos junts han creat una de les cançons més virals de les últimes setmanes. Segur que t'ha aparegut una desena de vegades com a mínim a les xarxes socials. Aquest Dràcula, una de les nostres cançons favorites aquí als 40. En un moment recuperarem a Relsby o també al Somber.

0: Barcelona, 93.9.
1: Corpus és temps de celebració.
2: Del 4 al 7 de juny a Cornellà de Llobregat.
1: Corn de foc.
2: Trobada de gegants.
1: Activitats inclusives.
2: Espectacle de llums i làsers.
1: I un munt de concerts. Detalles. Barón Rojo. Els 40 Urban Party XXL. L'espectacle dels 40 Pop Cornellà i molt més.
2: Tot gratuït.
1: Més informació a les xarxes de l'Ajuntament de Cornellà.
3: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
4: No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música. El nostre planeta. 93.9.

tens una de les clares candidates a ser cançó de l'estiu d'aquest 26 i és, a més, des de ja mateix, número 1 als 40. La primera cançó que ho aconsegueix de l'últim treball del Quevedo. Aquí està amb la col·labo de l'Elvis Crespo, això que es diu La Graciosa, un homenatge literal a les Canàries, a casa seva, el Quevedo, que ha revolucionat l'escena musical de casa nostra. Els 40 són sexys. Arriba la cançó que havia estat fins ara número als 40. És la Olivia Rodrigo, una de les nostres favorites. Què tal, com esteu? És el migdia dels 40. En aquest diumenge, un diumenge més, acompanyant-vos aquí Adrià Soler. Gràcies per escoltar-nos.

0: seu treball que van publicar ara fa unes setmanetes, el Ginestà. Aquesta és una de les cançons que hi trobareu. Això s'anomena Perdre el cap. Ja veus que Ginestà sempre reclama la música, fer discos, explicar històries, i ells ho fan de meravella en aquest últim disc. Als 40, tots els èxits, tots els èxits. Als 40. Ara tot una superestrella. Una cançó d'aquelles perquè si aneu al cotxe, per exemple, camí de fer una volta, camí del Vermutet o camí de la platja, l'Aitana ens ho posa fàcil per poder cantar a crits. Això es diu superestrella.
1: Me ve entrando en la disco y se me queda mirando. Creo que me ha conocido, será uno más de tantos. Mierda.

És molt jefa. Aquí està Shakira Malvele, aquesta col·labo que va presentar ara fa unes setmanetes, que es diu Algo Tu. La Shakira, que ja ho sabeu, a més, serà protagonista durant aquest 26 moltes vegades. Per exemple, ara, el que tenim més a prop al món

I per al teu diumenge, què millor que recuperar aquesta dels Coldplay? Això es diu Sky Full of Stars. Com sempre, connectes amb els 40. Espero que tingueu bon cap de setmana. Gràcies per escoltar-nos. Jo sóc Adrià Soler, com sempre acompanyant-vos cada matí aquí a la ràdio. I és un plaer enorme repetir cada dia.

0: Countries, el seu Golden. Arribem a la una del migdia. Els èxits aquí segueixen amb més companys aquí als 40. Com sempre, agraït que ens hagis triat per passar el teu matí, per despertar, per fer l'esmorzar i que segueixis durant tot el dia. Escolteu, demà, dilluns, us espero aquí a partir de les 11 a la teva ràdio.
1: Els 40, 40, tots els èxits.
0: Adrià Soler, que acabis de passar un feliç diumenge. Adeu!

0: Els 40 al Clotilde Fest. Dijous 18 de juny a les 8 de la tarda, els 40 et portem al cor de Barcelona, als jardins del Palau Robert, un doble concert que recordaràs. Maria Jaume. I Mamaduixa. Aconsegueix les teves invitacions ben aviat als 40.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. Més ràpida, més fàcil d'utilitzar, la teva música, els teus programes favorits, les nostres ràdios online. Els 40 al món.
1: Els 40 al món.
0: El teu mòbil o tablet, gaudeix-nos on tu vulguis.
1: Els 40.
0: Si vols estar a l'última, descarrega ja la nova aplicació dels 40. Connecta't. Els 40. Tots els èxits. Barcelona, 93.9.
2: ¿Quieres sentirte bien? ¿Quieres tener una vida activa y saludable? En Eurofitness, disfruta de la actividad física como nunca. Entra ahora en eurofitness.com y descubre todos nuestros clubs, nuestro proyecto y todas las actividades. Comprometidos, sostenibles y activos. Eurofitness, mi cuerpo, mi planeta.
3: Corpus és temps de celebració.
4: Del 4 al 7 de juny a Cornellà de Llobregat.
3: Corn de foc.
4: Trobada de gegants.
3: Activitats inclusives.
4: Espectacle de llums i làsers.
3: I un munt de concerts. Detalles. Barón Rojo. Els 40 Urban Party XXL. L'espectacle dels 40 Pop Cornellà i molt més.
4: Tot gratuït.
3: Més informació a les xarxes de l'Ajuntament de Cornellà.
0: El do it yourself està bé.
5: Rutines de skincare també.
0: O els dubtosos tutorials de com fer milions sense moure't del sofà. Però a TikTok hi ha molt més. Segueix-nos i descobreix tot el que t'oferim als 40.

0: actual número 3, aquí, als 40. En aquest 31 de maig de 2026, abraçades enormes de qui et parla habitualment, aquí, des de qualsevol de les freqüències d'aquesta casa, amb Bizarrap de Yankee Ana Mena, o aquesta cançó, la més nova de Madonna i Sabrina Carpenter, que es diu Bring Your Love.
1: Als 40, Adrià.

0: més històries a través dels 40 des de qualsevol dels punts de Catalunya que han sintonitzis a part de les cançons importants que escoltes aquí, des de la número 1 en format pop dance i també amb èxits i ritmes de pita ràpida i yankee. Aquesta cançó que es diu Music Sessions 066.
1: Hi, I'm Ed Sheeran.
2: Tots els èxits. 40. Els 40.

artistes que ha estat al nostre costat en diferents ocasions sobre els escenaris i també aquí a la ràdio. No m'estranya perquè és un dels grans. Es diu The Fall, aquesta cançó que es diu En unos años, és la 21 de la setmana pujant a dues, aquesta, des de la 23 a la 21, després del repàs a la llista del 40 al 1. Espero que estiguis bé connectada i connectat a bord. Estem a dia 31 del 5 del 26, és diumenge, temperatura molt elevada, així que sobretot el ritme aquí el posem nosaltres i tu a refrescar-te.

internacional i ens encanta posar-te-la aquí als 40, en especial aquesta cançó que es diu The Fate of Ophelia, és Taylor Swift. Escolta l'estudi de Bad Bunny, ens acusem a les dues d'aquest migdia del 31 del 5, que arriba de la cançó de Pereza. Es diu Princeses i, evidentment, és una de les més aclamades des de fa ja una

Encara en dius Twitter o ja dius X? O ja dius X, X, X, X. Tant se val com ho diguis, però segueix-nos. Els 40.

0: Acá. Te veo en la graciosa. En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: Aquest és el nostre actual número 1 de la setmana gràcies a les teves votacions. A del 40 al 1 és per Quevedo i Elvis Crespo amb el seu La Graciosa, number 1 de la llista en aquest 31 del 5. Ideal, perfecte per començar a veure junts a través de la que més i millor s'acompanya. Amb Rosalina, amb Manuel Turizo, amb Pinky, també aquesta cançó de Rosalia que es diu Reliquia. Hola.
2: Els 40, Adrià Ortega.

des de l'estudi central dels 40 a Catalunya. Segueixo endavant amb més històries, més música, escoltades a Manuel Turista, Pink, o aquesta que et poso ja de la nostra estimada Aitana, el seu superestrella. És la número 8 actual de Del 40 a l'1 després del repàs ahir dissabte a la vista des de les 10 i fins a les 2 del migdia. Què tal, com vas? Espero que estiguis d'allò més bé, connectat i connectat a bord, perquè no ens aturem 24/7.

0: Com va el diumenge? Espero que d'allò més ben connectada i connectat a bord amb ritmes trepidants especials a The Pol. Escoltaves Última Bala i aquesta, que és brutal, que es diu Dràcula, amb el Geni Remix número 5 actual de Del 40 al 1, number 5, per una de les cançons més importants a la nostra llista. Ens acostem camí de les 3 de la tarda, versades enormes de l'Adrià Ortega, habitualment, aquesta hora compartint amb Calvin Harris, amb Summer, i també aquesta de Danny Ocean, la coneixes, que es diu Me Rehuso.
1: Una ràdio.
2: Una ràdio.
1: Tots els èxits, els 40. La primera...
2: La primera...
1: I número 1, els 40.

0: de la mà de Calvin Harris, aquesta cançó que és brutal, juntament amb la veu de Rihanna, amb el seu This Is What You Came For, protagonista dins la nostra fórmula. Estar-hi fins al punt de les 3, amb èxits, com per exemple la d'Alec i York, aquí amb el capat merenguetón, i també Ryan Castro i Capo amb la vida. Les tens totes aquí compartides i comprimides, com és habitual, cada dia, de dilluns a dilluns, especialment les 24 hores del dia, tots els dies de l'any.
1: Si és un èxit, sona als 40.
2: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
3: En cada partido jugamos todos con el 3x2 en todos los cafés Lord. Comprando 3, uno te sale gratis y no hay mejor precio que gratis. Hasta el 10 de junio.
2: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
4: El País incorpora guía, guía avanzada para el sistema editorial. Facilita procesos de etiquetado y archivo de contenidos. Talento e innovación avanzan en nuestro compromiso con el periodismo de calidad. Proyecto financiado por la Unión Europea Next Generation EU, la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
1: Barcelona, 93.9.

Connecta amb els 40 a la teva ciutat. Tria la teva emissora a l'app dels 40 i assabenta't dels millors plans, els millors concerts i les darreres tendències. Els 40, sempre a prop teu. Els40.cat. Barcelona, 93.9. Els 40. Aquest any celebrem el doble les festes del Corpus de Cornellà. Dissabte 6 de juny, a 8:45 del vespre, els 40 Urban Party XXL al Parc de la Ribera. I diumenge 7 de juny, a 6:45 de la tarda, els 40 Pop Cornellà a la plaça de Catalunya. Accés lliure i gratuït. Gratuït. Amb el suport de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat. Si desconnectes, tu perds. Ja pots triar la teva emissora dels 40 a la teva ciutat. Entra a l'app dels 40 per estar al dia. Els últims concerts. Els millors concursos. Els millors plans. Els 40

0: bachata mai passa de moda i aquest tardor sembla que tampoc. El Romeo Santos amb Prince Royce per obrir nova hora. Estem de diumenge, últim dia del mes de maig. I aquí, com sempre, a la ràdio musical Líder. Jo sóc l'Uri Mora, t'acompanyo fins a les 6, fins que comenci Can 40 amb el Sergi Sánchez. I en aquesta hora, entre altres, el Joe, també l'Enrique Iglesias amb la Maria Becerra, o el Chase Moker amb Daya. I abans, mira, una cançó que justament fa un dia estava a la primera posició de la llista dels 40. Ha caigut, sí, s'ha quedat a la segona posició.
1: Descobreix la música.
2: Descobreix la música.
1: Els 40.
0: T'estic parlant de l'Olivia Rodrigo amb el seu Job Dit, una de les darreres cançons de l'artista que el 2027, precisament un mes de maig, estarà fent 4 recitals, 4 concerts al Palau Sant Jordi de Barcelona. Queda un any, sí, però ja tenim moltes ganes

Aquesta cançó va ser número 1 de la llista dels 40 d'aquest Don't Let Me Down en aquest diumenge, tancant el mes de maig, on avui, de fet, fa unes hores, ha sigut al Palau Sant Jordi el concert de la

I és que a Colòmbia saben de música, saben de ritmes llatins que ens fan ballar i saben de portar alegria. Si no, ja ho has comprovat aquí amb aquest Algo Tu de dos colombians, la Shakira i el BL, que troba justament a l'equador de la llista dels 40. I va, que el que farem és recordar algunes cançons d'alguns anys, com per exemple el Rauw Alejandro amb el Chencho Corleone, amb el seu Desesperados, també el Dani Fernández amb la Valeria Castro, o ara aquesta que apareixia en una de les pel·lícules de 50 ombres de Grey. Apareix per aquí aquest Love Me Like You Do. La recordes?

0: perversa.
1: Aquí posem els èxits.
2: 40.
1: Tots els èxits. Els 40.
3: Éramos perfectos, fuimos inertes.

0: Dos bons amics i dos grandíssims artistes. Dani Fernández amb la Valeria Castro, junts amb el seu I si lo hacemos. Saps què farem en res d'aquí als 40? Compartir-te més èxits, com la Britney Spears, com a Juan Magán amb l'Omar Montes, o com l'Abraham Mateo amb l'Anna Mena. Tu l'únic que has de fer és no moure't d'aquí. Als 40.
1: Y al exhalar soltamos todo eso que nos pesa.
2: Las notas del niño, las obras en casa.
1: El mantenimiento del coche.
2: Ah, no, eso no es ninguna carga.
3: Descubre lo ligero que es hacer el mantenimiento anual de tu coche en Peugeot Service con lubricantes Total Energies y entrarás en el sorteo de premios fantásticos. Condiciones en Peugeot.es.
4: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
5: En cada partido jugamos todos con el 3x2 en todos los productos Pantene. Comprando 3, uno te sale gratis. Y no hay mejor precio que gratis. Hasta el 10 de junio.
4: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
6: Barcelona, 93.9.
7: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
6: Els 40. Aquest any celebrem el doble les festes del Corpus de Cornellà. Dissabte 6 de juny, a 8:45 del vespre, els 40 Urban Party XXL al Parc de la Ribera. I diumenge 7 de juny, a 6:45 de la tarda, els 40 Pop Cornellà a la plaça de Catalunya. Accés lliure i gratuït. Gratuït. Amb el suport de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat.
8: No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música. El nostre planeta. Barcelona, 93.9.

0: potser et vas trobar aquella persona que havia sigut important en el passat i la vas veure ballant per allà, potser no a Madrid, com diu la cançó del Juan Magán, que en aquest 2026 ha volgut juntar de l'Omar Montes, va fer una reversió i titular-la el seu Ayer la vi, que s'acosta al punt de les 4 de la tarda aquí als 40. I ara va recordar un tema mitiquíssim de la Britney Spears.
1: Als 40. Als 40. Uri Mora.
0: És el seu tòxic i parlant de coses al revés de tòxiques, coses alegres, en res et punxo també per aquí la cançó que des d'ahir trobes a la primera posició de la llista dels 40 i només una pista, una que era candidata i ha sigut directament entrar i posició d'or.
2: Baby, can't you

0: des de les Canàries, era candidata tota la setmana a entrar a la llista dels 40 i no només va entrar, sinó que va entrar directament a la primera posició de la llista. Des del Baifo, al Quevedo, compartint amb Elvis Crespo aquesta La Graciosa, en què també obrim nova hora. Estem aquí als 40, a la ràdio musical líder. T'acompanyo fins a les 6. Jo sóc l'Uri Mora i ara ritme de dues divas de la música, com és la Madonna i la Sabrina Carpenter. Això s'anomena Bring You Love.
1: El so més nou.

0: que gran que era i com el trobem a faltar els amants de la música. L'Avicii amb el seu Hey Brother, que hem recuperat per aquí als 40 en un diumenge com ens agrada aquí, eh? Amb molta música, tancant un mes que espero que t'hagi portat moltes alegries i amb ganes d'obrir una setmana i un mes que tant de bo te'n porti encara de millors. I és que per diumenge, sense drama com aquests, cançons com aquesta que arriba dels Catarres i que porta dues setmanes consecutives sent la cançó en català destacada dels 40.
1: Els 40... Uri Mora.
2: Ja comença a fer-se clar

millors moments dels nostres concerts o les sessions de DJ i totes les entrevistes als artistes números 1 només al nostre canal de YouTube. Subscriu-te als 40. És gratis.

El De Paul amb el seu En unos años, que no para de pujar per la llista dels 40, ja la trobes al número 21 de la mateixa. I també aprofito per dir-te que qualsevol cosa que ens vulguis dir, que ens vulguis comentar, que ens vulguis compartir, tenim el nostre Instagram superbonic, que és @els40, també, si vols, el meu, que és @uri_mora, i aquí ja saps que el que no falta mai són els èxits. Per exemple, Ras B, Amy McDonald o ara la Zara Larsson. Amb el seu Lost Life, que recuperem per aquí. Estem de diumenge i espero que ho estiguis passant d'allò més bé i que segueixis gaudint amb les cançons que tinc preparades. Va, som-hi!

La informació de la teva ciutat és a la teva emissora dels 40. Tria-la ja a l'app dels 40 i no et perdis els millors plans de la teva emissora preferida. Els 40. Sempre a prop teu.

0: I és que és impossible com no recordar el passat mes de setembre a les festes de la Mercè Mascort de la platja del Bogatell, perquè un dels concerts que em vam oferir va ser el del Benet amb el seu Nadia Más te la cree, i que, per cert, estem preparant una nova edició i vindrà molt forta. De moment, ja saps, la primera concursant que estarà amb nosaltres, perquè és la que va guanyar Eufòria, com és l'Aina Machuca. I molt més que les properes setmanes, mesos, t'ho direm al nostre Instagram. Fins ara!
1: Y al exhalar soltamos todo eso que nos pesa.
2: Las notas del niño, las obras en casa.
1: El mantenimiento del coche.
2: Ah, no, eso no es ninguna carga.
3: Descubre lo ligero que es hacer el mantenimiento anual de tu coche en Peugeot Service con lubricantes Total Energies y entrarás en el sorteo de premios fantásticos. Condiciones en Peugeot.es.
4: Eso. Ana Mena, Bombay, Nicki Nicole, Dani Fernández y muchos más se han unido al Eco de los 40 para cuidar la casa de la música, nuestro planeta. Entra en elecodelos40.com y descubre más. ¿Te unes? El Eco de los 40.
5: Barcelona, 93.9.
6: Corpus és temps de celebració.
7: Del 4 al 7 de juny a Cornellà de Llobregat.
6: Corn de foc.
7: Trobada de gegants.
6: Activitats inclusives.
7: Espectacle de llums i làsers.
6: I un munt de concerts. Detallets, Barón Rojo, els 40 Urban Party XXL, l'espectacle dels 40 Pop Cornellà i molt més.
7: Tot gratuït.
6: Més informació a les xarxes de l'Ajuntament de Cornellà.
8: Los jueves no son cualquier día, son noches para reír sin parar con Impro Hard Rock. Un plan original y lleno de risas para disfrutar con amigos. Próxima fecha, jueves 4 de junio a las 8 y media. Hard Rock Café, Barcelona. Impro Hard Rock junto a Improderadas. Entradas en Atrápalo a 10 euros. Te esperamos.
9: Deixes la teva ciutat per uns dies?
10: No et preocupis.
9: Emporta't amb tu tots els èxits. Les nostres ràdios online, les notícies dels teus artistes preferits i el millor dels programes que més t'agraden a la teva tablet o smartphone amb l'aplicació dels 40. Descarrega-te-la ja i tingues connexió total amb tot el que t'agrada a qualsevol part del planeta. Els 40. Tots els èxits.

0: I és que és potser una de les cançons candidates a ser cançó de l'estiu d'aquest 2026. Un estiu que sí que és cert que encara no està de forma oficial, però amb la temperatura que està fent, amb la calda que estem gaudint o patint aquests dies, és com si estiguéssim de ple. La Villa del Ryan Castro amb Capo i Gangsta, que es porta també aquests ritmes llatins que ens acata per aquesta època per tancar el maig de la millor manera. I ara que ens acostem al punt de les 5 de la tarda, preparo la bachata del Romeo Santos amb Prince Royce. També la Rosalía amb una de les cançons del seu Lux, o el Calvin Harris amb la Dua Lipa. Recordarà també una cançó de fa uns anys que va patar moltíssim. O abans, mira, aquesta que segur que t'encanta i que et desbloqueja alguns records.
1: Els 40. Els 40. Uri Mora.
0: Els One Republic amb segurament una de les seves cançons més icòniques, més conegudes, com és aquest Apologize. No em canso mai d'escoltar-la. Saps aquestes cançons que les podries estar escoltant cada dia, moltes vegades, i que no et cansarien? A mi em passa amb aquesta. I'm holding

0: Els 40 al Clotilde Fest. Dijous 18 de juny a les 8 de la tarda, els 40 et portem al cor de Barcelona, als jardins del Palau Robert, un doble concert que recordaràs. Maria Jaume. I Mamaduixa. Aconsegueix les teves invitacions ben aviat als 40.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. Barcelona, 93.9.
1: Corpus és temps de celebració.
2: Del 4 al 7 de juny a Cornellà de Llobregat.
1: Corn de foc.
2: Trobada de gegants.
1: Activitats inclusives.
2: Espectacle de llums i làsers.
1: I un munt de concerts. Detallets. Barón Rojo. Els 40 Urban Party XXL. L'espectacle dels 40 Pop Cornellà i molt més.
2: Tot gratuït.
1: Més informació a les xarxes de l'Ajuntament de Cornellà.
3: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
0: ¿Deixes la teva ciutat per uns dies?
4: No et preocupis.
0: Emporta't amb tu tots els èxits, les nostres ràdios online, les notícies dels teus artistes preferits i el millor dels programes que més t'agraden a la teva tablet o smartphone amb l'aplicació dels 40. Descarrega-te-la ja i tingues connexió total amb tot el que t'agrada a qualsevol part del planeta. Els 40, tots els èxits.

0: La bachata d'aquest 2026 té el nom de Dardos i els protagonistes del rei i del príncep de la bachata, com és el Romeo Santos amb Prince Royce. Amics, comencem nova hora, la darrera que estarem junts en aquest diumenge, en aquest tancament del mes de maig. Jo sóc l'Uri Mora i fins a les 6, que tenim Can 40 amb el Sergi Sánchez i l'actualitat musical catalana.
1: Escolta ja el més nou, els 40.
0: I en aquesta nova hora, part del menú és, entre d'altres, el Justin Bieber amb el seu What Do You Mean. També l'Álvaro de Luna, que ens pregunta a on estem, o també el Calvin Harris amb la Dua Lipa amb el seu One Kiss. O ara, aquesta que ja escoltes de fons. Ens anem cap al Lux, cap al darrer àlbum de la Rosalia, i ens anem a la seva relíquia.
2: You keep

0: després de molts anys va tornar a fer concerts i ho va fer d'una forma molt peculiar, amb un ordinador tirant cançons seves, bases i cantant-les per sobre, però que de fet el retorn es va encantar i tant de bo aquest format o qualsevol el portés també de gira a Europa o concretament a Barcelona, que et faria molta il·lusió. A Justin Bieber amb el seu What Do You Mean? I ara a Catalunya ens anem concretament a la platja de Pals i de Begú. I aquest camí que potser estàs fent un dia com avui en aquest diumenge, que així ho canta també el Miqui Núñez.
1: Els 40... Uri Mora.
0: I és que és el darrer tema del músic, del cantant, del presentador. Fa moltes coses, també actor. I aquesta és la cançó que ens presenta per aquest estiu. Això es diu Un altre cop.

0: El do it yourself està bé.
1: Rutines de skincare també.
0: O els dubtosos tutorials de com fer milions sense moure't del sofà.
2: Però a TikTok hi ha molt més. Segueix-nos i descobreix tot el que t'oferim a

0: pujant per la llista dels 40, ja trobes en el top 5 aquest Dràcula de Tame Impala amb Jenny, aquí a la ràdio musical líder. I ara anem a recordar una cançó que de tant en tant torna aquí i li preguntem sempre com t'atreves a volver. Allò que potser li dius a aquella persona que sempre torna als pitjors moments desitjables. Són els Morat.
1: Els 40, 40, tots els èxits.
2: Me pregunto

Ja pots triar la teva emissora dels 40 a la teva ciutat. Entra a l'app dels 40 per estar al dia. Els últims concerts. Els millors concursos. Els millors plans. Els 40 sempre a prop teu. Sempre a prop teu.

0: Your husband is coming.
1: La Rey es pregunta, where is my husband? I jo em pregunto, on està la gent bonica que escolta els 40 en aquest diumenge? Diguis on estiguis, digue-m'ho al nostre Instagram, que és @els40, si ets a la platja, a la muntanya, si t'enganxo al cotxe tornant a casa després d'un cap de setmana molt sol, digue-m'ho, i mentrestant et preparo cançons que no faltaran. Fins ara.
2: En Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un kit de limpieza Casals para que tu coche esté siempre impecable.
3: Pide cita en Carglass.es. Promoción válida hasta el 27 de junio. Consulta condiciones en Carglass.es.
4: Carglass cambia, Carglass repara.
5: Vuelve la noche más importante de la música en nuestro país. Vuelven los 40 Music Awards Santander 2026, celebrando el 60 aniversario de la emisora número 1 del país. 20 de noviembre, Barcelona, Palau Sant Jordi. No te pierdas el acontecimiento musical del año. En 2025 las entradas se agotaron en tan solo 2 horas. Accede a la preventa exclusiva para clientes de Banco Santander el próximo 16 de junio en santanderesmusic.com. Hazte cliente hoy y empieza el viaje antes que nadie. Los 40 Music Awards Santander 2026.
4: Los 40.
5: La música nos hace viajar.
6: Els 40 al Clotilde Fest. Dijous 18 de juny a les 8 de la tarda, els 40 et portem al cor de Barcelona, als jardins del Palau Robert, un doble concert que recordaràs. Maria Jaume. I Mamaduixa. Aconsegueix les teves invitacions ben aviat als 40.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. El govern de tothom. Barcelona, 93.9.
1: Cornellà de Llobregat celebra la Festa Major del Corpus amb un munt d'activitats i concerts amb els Tiets, Mamaduixa, Barón Rojo i molts més. A més, els 40 Urban Party XXL i els 40 Pop Cornellà, presentat per Toni Aguilar. Del 4 al 7 de juny, Festa Major del Corpus de Cornellà de Llobregat. Més informació a les xarxes de Cornellà i el cartell sencer dels dos esdeveniments a través del nostre Instagram, que és @els40.
7: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Porta Ferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
6: Vols conèixer millor els artistes de referència?
8: 40.
6: Hola, sóc el Sergi Sánchez i t'espero cada diumenge amb novetats, amb els protagonistes de la música en català.
8: Cada diumenge, de 6 a 7 de la tarda, Can 40 amb Sergi Sánchez.
6: Ens escoltem a Can 40.

0: I amb aquesta reversió de l'Ayer la vida del Juan Magán amb l'Omar Montes, jo m'acomiado de vosaltres i us dono pas al Sergi Sánchez, que ja està preparat amb Can 40, amb l'actualitat musical catalana, amb entrevista, amb novetats, amb també sabent quina és la cançó destacada d'aquesta setmana dels 40 en català, i moltes coses més. Jo sóc l'Uri Mora, ens farem escoltar demà a partir de les 4, i que acabi d'anar perfectament aquest mes de maig i que encara vagi molt millor al juny, que comencem demà. Molts ànims!
1: Els 40... Uri Mora.
0: Inici de mes i també inici de setmana. Per tant, també molts ànims demà amb la tornada a l'escola, a la universitat, a la feina, on siguis. I també, si estàs en època d'exàmens, molta sort. Fins demà, adéu!

0: Barcelona, 93.9.
1: Este verano no pares. Actívate con Eurofitness. Piscina, entrenamiento, clases dirigidas y la energía que necesitas para sentirte mejor. Mientras otros se derriten, tú te pones en forma. Zumba, fuerza, cardio, relax y buen rollo en tus clubes Eurofitness. Muévete, disfruta y vive el verano a tope. Infórmate en eurofitness.com.
0: Els 40 Pop Cornellà. Un any més, Toni Aguilar presenta una de les cites imprescindibles de les festes del Corpus de Cornellà. Diumenge 7 de juny, a 6:45 de la tarda, a la plaça de Catalunya, amb les actuacions de... Mayo, Daniela Blasco, Lucía de la Puerta, Max Navarro, Kiara, Enol, Banda Neón, Nayara, Miki Núñez, Ruslana i Álvaro de Luna. Accés lliure i gratuït. Diumenge 7 de juny torna als 40 Pop Cornellà. Amb el suport de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat. El web dels 40 en català. Els40.cat.
2: Per què?

0: de fer sols.
1: Són els camins que han unit a Sopa de Cabra, la Su i el Món DJ en una mateixa cançó. I parlant del Sopa de Cabra, per cert, els tindrem, per exemple, al juliol al festival Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols, al costat de casa meva, una bonica població de la Costa Brava que m'encanta i no només perquè sigui d'allà. Però on també hi pots trobar, tant en tant, potser no ho sabies, el Bruno, el Mamaduixa, sí. Recorda més que a partir de demà, a les 10 del dematí, podràs aconseguir les teves invitacions per veure el Mamaduixa i la Maria Jaume als 40 Clotilde Fest el proper 18 de juny. Què has de fer? Doncs omplir el formulari que trobaràs al web als40.cat a partir de demà a les 10 del dematí. Les invitacions són completament gratuïtes i podràs venir a veure un dels concerts d'aquest estiu sense cap mena de dubtes. I ara, parlant del Mamaduixa, arriba aquí la seva nova cançó, La millor gent del planeta.
2: Tots els èxits en català

0: Era el Guillem Bautista amb aquest tros de tema que es diu No està mal, i divendres t'avançava algunes de les novetats del programa d'avui, d'aquest Can 40 que tanca el mes de maig i on per fi pots escoltar el més nou de l'Aina Machuca, de la guanyadora d'Eufòria, i que dimarts aquells que van ser els més ràpids la voren a ella, a l'Oliver, a la Tura, a la Monique, a la Clara, a la Daniela o l'Aida, al fan event dels 40 que farem a l'Hotel Mi de Barcelona, aquí justament davant de la ràdio, al carrer Casp número 6 de Barcelona. Parlarem amb 7 dels participants d'Eufòria d'aquest any, entre altres coses de les seves primeres cançons, com aquest L'estiu ets tu, que és el més nou de l'Aina Machuca.
1: Cada diumenge de 6 a 7 de la tarda, Can 40, amb Sergi Sánchez.

0: És el Max Navarro. Si pensàvem que després d'Estrelles costaria doncs, que se superés amb un segon senzill, la veritat és que ho ha aconseguit i d'una manera increïble. Aquí el tenies, el Max Navarro, que per cert, la setmana vinent, el Max, el Miqui, l'Àlvaro de Luna, la Roslana, la Nayara, la Kiara, els Banda Neon, molts més, seran els 40 Pop Cornellà, presentat pel Toni Aguilar amb el suport de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat. A partir de les 7 de la tarda, l'accés és completament lliure i gratuït a la plaça de Catalunya de Cornellà. Allà t'esperem amb els teus artistes preferits i amb tots els seus èxits. Això serà diumenge vint, però abans, aquest dimarts, tenim una cita.
1: A Can 40, només èxits en català.
0: I és que tinc moltes ganes d'aquest fan event que farem amb els participants d'Eufòria, d'aquesta última edició, i una amb la que parlarem és ella, és la Tura, que ja fa setmanes que sona aquí amb la seva primera cançó, On aniràs?

0: Amb aquesta hem fet que pensis en aquella persona, no? I en aquella cançó que us uneix, com deia aquí per una cançó el Joan Dausà. Per cert, que aquesta setmana he passat moltes estones amb el Nil Moliner entrevistant-lo, parlant amb fans al seu costat, i una d'elles li va preguntar que què ha de fer si una cançó li agrada molt però li recorda una persona de qui no vol tornar a pensar més. I aquí el Nil, la veritat és que va estar molt hàbil, va tenir una resposta molt bona, dient que el que ha de fer és generar nous nexes amb aquesta cançó perquè tinguin més ganes d'escoltar-la i se n'oblidi d'aquella altra persona. Una mica del que parla també aquesta cançó del Joan Dausà. I ara prepara't perquè arriba una de les estrenes més bèsties de la tarda. Torna als grans, torna als mítics, torna als Amics de les Arts, amb una nova història, i si encara no l'has escoltat et sorprendrà moltíssim. És la que et poso ja a Can 40, una de les estrenes d'aquest diumenge. Segurament t'estimo.
1: Sergi Sánchez a Can 40.

0: lliure i gratuït. Diumenge vinent, als 40 Pop Cornellà.
1: Y al exhalar soltamos todo eso que nos pesa.
2: Las notas del niño, las obras en casa.
1: El mantenimiento del coche.
2: Ah, no, eso no es ninguna carga.
3: Descubre lo ligero que es hacer el mantenimiento anual de tu coche en Peugeot Service con lubricantes Total Energies y entrarás en el sorteo de premios fantásticos. Condiciones en peugeot.es.
4: Eso.
0: Si desconnectes, super! Ja pots triar la teva emissora dels 40 a la teva ciutat. Entra a l'app dels 40 per estar al dia. Els últims concerts. Els millors concursos. Els millors plans. Els 40, sempre a prop teu. Sempre a prop teu. Barcelona, 93.9.
5: Corpus és temps de celebració.
6: Del 4 al 7 de juny, a Cornellà de Llobregat.
5: Corn de foc.
6: Trobada de gegants.
5: Activitats inclusives.
6: Espectacle de llums i làsers.
5: I un munt de concerts. Detallets, Barón Rojo, els 40 Urban Party XXL, l'espectacle dels 40 Pop Cornellà i molt més.
6: Tot gratuït.
5: Més informació a les xarxes de l'Ajuntament de Cornellà.
7: Los jueves no son cualquier día. Son noches para reír sin parar con Impro Hard Rock. Un plan original y lleno de risas para disfrutar con amigos. Próxima fecha, jueves 4 de junio a las 8:30. Hard Rock Café, Barcelona. Impro Hard Rock junto a Impro de Dadas. Entrades en Atrápalo a 10 euros. Te esperamos.
0: No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta.

Arribem a les 7 de la tarda amb el Siderland i ara també amb la Maria Jaume. Recorda que demà a partir de les 10 del matí podràs omplir el formulari que trobaràs als 40.cat per aconseguir les teves invitacions gratuïtes per venir el 18 de juny als 40 Clotilde Fest al Palau Robert de Barcelona, on tindràs els concerts de la Maria Jaume, però també del Mamaduixa. Doble concert per inaugurar pràcticament l'estiu de la mà dels 40 al Cor de Barcelona. Això serà demà a partir de les 10 del matí i a partir de demà seguiran sense drama, encara que no sigui diumenge, els meus estimats els Catarres, com els Supercat de la setmana per tercera setmana consecutiva. Així és com sona una de les nostres cançons preferides d'aquest final de la primavera. Diumenge sense drama, sona

0: dies que vindran. Barcelona, 93.9.
1: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
0: Els 40 Pop Cornellà. Un any més, Toni Aguilar presenta una de les cites imprescindibles de les festes del Corpus de Cornellà. Diumenge 7 de juny, a 6:45 de la tarda, a la plaça de Catalunya, amb les actuacions de... Mayo, Daniela Blasco, Lucía de la Puerta, Max Navarro, Kiara, Enol, Banda Neón, Nayara, Miki Núñez, Ruslana i Álvaro de Luna. Accés lliure i gratuït. Diumenge 7 de juny torna als 40 Pop Cornellà. Amb el suport de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat. Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó?
2: Que sé que estàs aquí. Cerca de mí, que tú eres mi baby.
0: Els 40, tots els èxits. Els 40. Els 40, tots els èxits.

Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó? Si sona els 40, és un èxit. Els 40. Els 40. Tots els èxits.

0: gràcies a la vida més sabrosa.
1: Arriben més èxits a la teva ràdio, als 40. Oh.